0: després que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Me siento muy mal, me llamo a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
5: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.